0: gente de Fallas con Boro Feiró y el patrocinio de Turrón Viena Maiden.
1: 1:18, Boro Peiró, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas a estar tú? Muy bien, pues es Phoenix Toys, ¿no?
1: Sí.
2: Qué barbaridad, qué maravilla.
1: ¿Qué te va a parecer el partido?
2: Espectacular. A guañar, pues espectacular.
1: Pues espectacular.
2: Uy, claro.
1: Pues sí.
2: Mira, aquí una patada más pegada, ¿no?
1: Sí.
2: Y una patada más pegada a la taula, digo, hosti, penalti. Y toma, tarjeta, expulsa.
1: Sí, roja.
2: Pero hosti, qué chulo, hosti, qué chulo. Hosti, qué chulo. Y el ambiente también, ¿no? Yo es que como whisky de una forma molt peculiar, porque le veo una preselección a les 6 de la vespre. Y claro, bueno, la verdad es que todo está en tiempo y forma, es verdad, ¿no? O sea, primer falles, se adelanta todo, pobres, porque al final... Y yo ya había en suspensión esa preselección. Y después nos habían planteado en varios horarios, ¿no? Y al final dijeron, pues bueno, a les 6, el churabaixa un poco antes también ellas, pues imagina't, la calufa que fea. Pero bueno, al final de la historia era la última preselección, ya se han acabado. Ya están les 73, creo que son, 73 chiquetes, 73 dones ya, de chides... Les entrevistas continúen en Chunta, nosotros seguimos entrevistando y de mes, y ya está. Ahí la fallera mayor casualmente era la última preselección, pues agarrarme el socorro y agarrar el micro. Siempre dona les gracias, dona sort, desitja sort a totes les candidates, y siempre parla el nombre de les 26, y especialmente siempre si alguna de les componentes de la cort es de dicho sector, que en este caso era Zoe. La última preselección, pues todo era componente Jair, y que este 26 mos done sort, y ya siga completo, guanyant avui a poder ser la Copa del Món, ¿no? Y mira, verón, pues mira. Y estigui divertido, estigui curioso. Sí, sí. S'han acabat ya les preseleccions y ahora ya, pues, vamos a acabar de hacer las entrevistas. Y después lo que tenim es batalla de flors el diumenge, para acabar ya la fira. Queden actes en la fira, casco porra. Avui, per exemple, n'hi ha cosetes per ahí també. Avui n'hi ha... La Pelona actúa en el Parc Central. Después están muy bien campeonats. Ahí dicen campeones del mundo. Pues voy a buscarme el campeón del mundo de truc, el campeón del mundo de parchís, el campeón del mundo de dominó, que tiene yo les falles que han quedado finalistas.
1: Casi nada.
2: Y después la champion de Spleiva, que se había suspés también por la ola de calor. Pero el fútbol, por la ola de calor, no me recuerdo. Creo que era por la ola de calor también. Y avui se chunta todo, ¿no? Pero bueno, estará bien. La final de truc la van a chuar les falles Ángel Villena, pintor Sabater, del sector 4 de carreres, contra Mestre Brais, María Albesa, del sector Camins Salgrau.
1: Toma ya, pues mucha suerte.
2: Que son finalistes, sí, va a estar divertido. Me toca contarlo a mí, pero no te crees que es fácil estar del escenario, porque el truco es fácil de contar, ¿no? Porque la gente no pobreu, la gente está toda sentada baix, hasta que ya hacen la entrega de trofeos y demás, fallera Machor, la cort, claro. Y toches, totes les falles que han aplicat a la final y demás, ¿no? Pero claro, tú puedes anar diguent, a vore, pues la falla Mestre Brais... tres bones contra dos guantes, es fácil. Lo que me resulta difícil es el parchís. Yo digo, ostras, yo es que somos el rincón. Claro, tienes que contar un poquito a la chen como anan. El dominó es fácil, ¿no? Porque el dominó van... Tú que vas a decir que entra la chen 120 per 64. Van guanyant estos. Vale, sabes que... Això és més, però el parchís, dic, este s'han matat unes quantes, n'hi ha moltes amontonades dins de casa i claro... però bueno, que la gent un poquet ho sàpia, ja està. Pues a la final de esta quina es, a ver que te lo conté, dominó, Ana Plegat, Ferran el Católic, Ángel Guimerá, de la Roqueta Arrancapins, contra Tres Camins Pinedo, de Poblacha al Sud. Y son los finalistas. Y la final, en este caso, de Parchís, pues va a chugar Cedro Explorador Andrés, del sector Alquirós, contra Pere Cabanellón 23, del sector Benicalap. A mí es complicado de todo, para mí es el Parchís, no sé, porque el truco tienes que ser ahí, si tens ahí presència i dius si te mueves mentires no me les compres i tal, però el parxís és el cris-cris, el dadet este, no sé. El dominó també, el dominó no és fàcil, el dominó un cuyo. Què vols que te diga? El dominó no és fàcil. I què més? Pues esta nit serà això, la Champions dels Playbacks, n'hi hagué una quatre actuacions l'altre dia, avui les altres quatre, si no recordo mal, Paterna, Benetús, el Catarroja, València, són tots guanyadors en els seus pobles, València en este cas en els dixous, els famosos de canal, no? I esta nit coneixerem, pues, millor decorat, millor intèrpret masculí, femení, tal, millor interpretació, millor tal, i el 8-7-6-5-4-2-1. Totes les 8, del 8 al 1, tots els guanyadors i demés, no? I ja està. Tenim guanyadors també en el certament internacional de bandes de música, en la seva 138 edició, la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera guanya la secció d'honor, Ciutat de València. No sé quina hora s'acabaria. Jo algun any l'he presentat... Pues sí, allí... No, més tard de les 9 de la nit, ja te dic jo. No crec que apretaren perquè al final el xurat ha de deliberar, el xurat que és internacional i tal. Me fa molta, molta il·lusió veure... n'hi ha molta gent que no és partidària. Jo, el descans del partit de futbol em pareix eternament llarg, no? Però bueno, l'himne l'interpretaren uns valencians, el himne d'Espanya, És un grup valencià, de foren galardonats en un premi de l'any passat, eu penso, el quartet, quartet band o... Yo te lo digo enseguida, porque creo que apunté para así. Me falta de mucha ilusión, ¿no? Mira, los valencianos Spanish Brass interpretan el himno nacional de España en la final del Mundial, pero aquí va a ser mejor que es valencians, que unos valencians con tanta son, ¿no? Y Gustav Dudamel. Gustav Dudamel, que es un director venezolano, si no recuerdo mal, es de lo mejor del mundo.
1: Sí, que tenía que vindre hacia València, però no va...
2: Ha vingut moltes vegades. O sea, me fa il·lusió perquè jo l'he vist dirigir i tal i qual. Feu un dirigir també a favor de la Dana i de més, no? Sí. Director espectacular, però que també estava a ir allí, no? Estaven tocant els teleñecos estos, no? Els que estan acompanyant-lo i de més. Hi ha gent que ho ha criticat, diuen que mitja hora és massa espera.
1: Tampoc se va fer tan i tan llarg al final, eh?
2: Ja, però al final tens Madonna, tens Coldplay i tal, i tu estàs en casa i tu dius, ostres, tio, i Ronaldinho conduint el cotxe.
1: Bueno,
2: a mi me venia al cap, era un domingo cualquiera, en el cotxe, de choque, me venia aquesta cançó al cap, te dic en serio, però bueno, era igual. Però és que mitja hora dius, ostres, mitja hora, pues se s'ha oblidat jugar al futbol, estos chics, tu. Però, bueno, estic curiós.
1: Els que estaran molt contents seran els falleros de Foios.
2: Ostres,
1: no?
2: Els falleros no, Foios en general.
1: Bueno, Foios en general, però les falles de Foios estan molt contentes.
2: Les falles de Foios. Foios que és el poble d'artistes. Ahí tenen claro el Solo també, i tenen més gent allí coneguda. Jo, ahí són artistes.
1: Però sí, tot el món de repens sap on està Foios.
2: Que barbaritat, eh?
1: Sí.
2: Mira, Aguasí sí que ho saben, però Foios també. Foios també. Però això és bonico. I ja està. I què mos queda? Pues mos queda demà algo molt important, que és la famosa assemblea de presidentes de Falla. Demà, que per cert, ve una taula de calor, diuen.
1: Sí. Esta semana.
2: Qué alegría, ¿no?
1: Todas las semanas de julio, sí, julio ha sido una ola de calor.
2: Ha sido una ola de calor
1: en sí misma.
2: Yo creo que fiqui el aire.
1: Horrible.
2: Antes de anarme a la canta, le fogueres y que no le lleva a creer.
1: No. Desde hogueras.
2: Gástame, apagalo y encenderlo, arrancate el motor, gástame. Por Dios, no sé si será vida. Va a echar un toro a Mojo, sí, que venga la teoría para tú de todo eso. Yo a Mojo, sí, Roberto, dime tú cómo funciona eso, porque eso es un desastre. Pero.
1: Horrible.
2: Era teoría en la preselección per Eixample. No sé, la igual, les xiques, les xiquetes, les falleres, però ja no les faller majors, les cornes, no, tot el món, no? Allí si tones cornes, tot el món, era un palmito general, tot allò. Està fent un calor horrorós, no? Sí. Esperem que pel dissabte, perquè el dissabte és un dia bonic, el dissabte és el sopar de la punxà, per el matí van anar, si, imagina que serà com l'any passat, les falleres majors de València, les dos falleres majors, les dos corts, van a la ciutat fallera a punxar un poc, no? El fa bé Vicent i la directiva, ho fan xulo, pues si ja podem punxar un poquet, deixen ahí unes quantes peces preparades que després van a competir, no? I està bonico, i les peces i tal, a mi em pareix xulo. I no crec que puguem aplicar a temps, perquè també està les últimes entrevistes de Xunta, que se fan, són diumenge, dissabte. Per què? Perquè diumenge ja és la batalla de flors, que la batalla de flors tenen que estar pronte allí, tenen que aplegar pronte al Palau d'Exposició i se fan les fotos que després se gasten en el programa de Mà del Roig Arena, etc, etc. Però bueno, crec que n'hi ha molt que... Crec que els sectors haurien, parlant de preseleccions, pegar-li una volteta a alguns a les preseleccions. O sea, jo és que el portar tants anys és un... La desgràcia és que t'has fet major. L'avantatge és que s'ha deprès molt. No pot durar un sector més que el Roig Arena. Però és que alguns que te diuen, és que l'acto del Roig Arena o de la Fonteta és molt largo. Largo és tu sector, macho. Largas tu preselección, amigo. Que me presentes 40, 30, 45 y dura 4 horas. La tía Campanar, que diuen que tengan un programa, venir a la Campanar, un programa informático, tirerí, 4 horas 20 minutos. 4 horas 20 minutos, Un programa informático en el siglo XXI, ni a que arreglar eso. No pueden las chiquetes, ¿sabes por qué? Porque estén pelando así, pero la ofrenda, ya te vas a casa, las chiquetes a las 2 y. 2 y 20. Sí. 10, 11, 12, 1, 2 i quart, 2 i 20, baixava la fallera major de l'escenari i se quedaven encara les 6 elegides perquè la premsa no té res que preguntar, la premsa s'ha dormit allí i la meitat s'ha anat a casa. Entonces, sí que és veritat que jo crec que molts sectors haurien de pegar-li una volteta. Perquè la frase de... És que les preseleccions organitzen els sectors, ¿vale? Pues en això se queden, pues organitzen els sectors amb un València, ¿vale? Però n'hi ha que pensar en... És que estiu a fer molta calor... A vegades sí que pot ser pues, la pluja, no pots competir contra ella i tal,
1: sí,
2: però, senyores, los pintores, pegar una volteta i en cas d'emergència n'hi ha que anar actuant sobre la marxa.
1: Claro.
2: Jo sempre dic que, per exemple, que un presentador no és un que està contant, és el que conta i dirigís un poquet el cotarro per portar el ritme, depenent també que plou, que s'ha fallat, que no sé què, que no sé quantos. I també és que ho fan, tenen que pensar si n'hi ha que anar allargant o acudir.

0: tant depenent de, no? N'hi ha sectors que duren res. Jo l'altre dia, quin fon el de triar per la nit? Que tingui temps. Feren el de... Era Zaidia? No, la Zaidia, crec que era així. Sí. Era Zaidia i Seu Seria Mercat, si no recorde mal. S'acaba este, es començava a les 10 en punt. A les 11:30 ja estava la Fallera Major i les Corts, ja havien llegit el veredicte i estaven cantant l'himne. Jo aprofiti penalment per baix del riu, des xerís del Palau a les Torres de Serrans. Viu el castell de Titanium de la Valenciana i me'n torné i aplegui xusset a l'altre lloc i tal. Igual que per cert no em parla de Titanium, perquè demà quidarem a la meva amiga Tere, que és la guanyadora de Pamplona.
1: Sí, és la protagonista. Vull
0: que havia que fer resum de tota la història i contar un poquet tot el que és tota la setmana, però bueno, ahí contarem també que estiguem disparant l'altre dia en un puesto novedós. Disparar i ficar plataformes dalt del pont del Serrans, és algo que no s'havia fet. La veritat és que un puesto més que descobrim també per poder disparar en València, crec que això està xulo, ubicacions noves i la veritat que estigui molt xulo Titanium. Jo m'apetia i pues per baix del riu, una sua.
1: Eso sí, pero bueno.
0: Del Palau a les Torres, de les Torres al Palau.
1: És que claro.
0: Uf, quina sua, Garri. Mare Déu. Mare en cague, no vaig al circo. Ara, demà te contaré
1: més
0: cosetes.
1: Bueno, pues demà més calor i més cosetes de falles.
0: Més calor, tu.
1: Sí, más si cabe. Bueno, pues gracias, Boro, y gracias también a ustedes por escucharnos. Mañana a la misma hora, a las 12:20, les contamos más cosas aquí en Más de Uno Valencia. Que sean muy felices. Adiós.

0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Jornada de celebració perquè un valencià ha guanyat la Copa del Món per a la selecció espanyola de futbol. Què tal? Bona vesprada. Valencià de nom Ferran i de cognom Torres, que passa directament a la història, és futbolista, és jugador del Barça i el més important, que és de casa nostra, és de Foios, a l'Horta Nord. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
3: ¡Regarde la gilipollua!
2: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
4: La próxima semana hablaremos del gobierno.
2: Generalitat Valenciana.
5: Llegan los días sin IVA de Conforama, la mejor selección de sofás, colchones y muebles ahora sin IVA. Aprovecha y renova tu casa con muchos estilos al mejor precio en Conforama y Conforama.es.
1: Foios a l'Horta Nord ha vibrat durant tota la nit i continua fent-ho després del triomf aconseguit per Ferran Torres de Foios i autor del gol que va escriure ixe segon capítol de la selecció espanyola de futbol com a campiona mundial de futbol, Andreïna Pietri.
6: A la plaça del poble es reunien tots els veïns davant una pantalla gegant que va projectar al minut 106 el moment en què el seu paisà posava davant la mirada del món a Foios i a tota la comunitat valenciana.
7: Somos los mejores, nano. Somos los mejores.
8: Foios en historia.
9: Que sea del pueblo, es una alegría.
7: Foios, manda, manda.
10: Tienen que hacer una estatua.
9: Ahora y siempre va a mandar Foios. Y Ferran es el mejor, el mejor.
11: Es muy buen jugador y muy buena persona.
12: Yo soy de Ferran, de Ferran, de Ferran. Yo soy de Ferran, de Ferran, de Ferran.
6: L'alcalde Sergi Ruiz comparteix l'orgull de la comunitat i avança l'homenatge previst per al jugador que va portar la copa a casa.
13: Bueno, se li faran tots els homenatges i ara amb temps i en paciència i en tota l'alegria que cal gestionar perquè no és fàcil, no és fàcil assimilar una alegria com està.
6: Les celebracions es van estendre per tota la comunitat valenciana des de Castelló a Alacant amb la plaça de l'Ajuntament de València com a epicentre en què es van concentrar 30.000 persones per a celebrar el triomf de la Roja.
1: Alegria i emoció també al món esportiu, institucional i polític valencià. El València Club de Futbol en xarxes socials posa en valor que Torres va passar per la seva acadèmia i parla d'un gol etern per al futbol. Alejandra Carrillo.
14: La Federació Valenciana de Futbol reivindica en un tuit que ha sigut un valencià que ha decidit la final del Mundial. Mateixa línia de la Conselleria d'Educació i Esports que destaca l'orgull de tota la comunitat valenciana pel triomf de Ferran Torres. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, també a les xarxes socials celebra

0: que Foios passa a ocupar un lloc destacat a la història de l'esport. La ministra de Ciència i líder del Partit Socialista Valencià, Diana Morant, reivindica eixe gol valencià d'una generació de futbolistes, diu Morant, que ja és història, mentre el síndic de Compromís, Joan Baldoví, destaca que una València de Foios ha fet història a Nova York.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
3: ¡Regarde la gilipollua!
2: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
4: La próxima semana hablaremos del gobierno.
2: Generalitat Valenciana.
5: És ara mateix la 1:54. Divendres passat, abans del cap de setmana, la Conselleria de Sanitat i el sindicat mèdic SESME arribaven a un acord per a posar fi a la vaga de metges i metgesses a nivell autonòmic. Un acord que inclou, per exemple, una jornada laboral real de 35 hores o un reforç de l'atenció primària. Lucía Peris.
6: Comissions Obreres acusa el conseller d'obviar la mesa sectorial de sanitat, la qual els representants estan representats tots els sindicats i només el CESM. La seva secretària general de Sanitat, Yolanda Ferrandez, demana una rectificació i que la Generalitat atenga la mesa sectorial.
7: Considerem que el conseller pretén convertir aquest òrgan en un mero tràmite, limitant el seu paper a validar decisions ja adoptades i vulnerant el dret a la negociació col·lectiva. Ara exigim la convocatòria urgent de la taula sectorial i advertim que si no hi ha rectificació, emprenerem les accions judicials i reprendrem les mobilitzacions.
6: El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, respon a la seva voluntat respon que la seva voluntat mai ha tingut de desatendre la mesa sectorial i posa el focus ara en la vaga de metges i metgesses que es manté a nivell estatal i que depèn del Ministeri de Sanitat.
8: Lo que no puede ser es que por cuestiones ideológicas, por cuestiones de sesgo, por cuestiones de inmovilidad, tengamos una huelga en el Estatuto Médico, que en esta comunidad valenciana ya ha afectado a 450.000 pacientes. Oiga, yo quiero resolver los problemas, porque yo quiero resolver que los 450.000 pacientes que no hemos visto los podamos ver.
5: Avui dilluns ha declarat davant la jutgessa de la Dana el xòfer de l'exconsellera Salomé Prades, és una de les dues persones imputades a la investigació. Ha relatat el conductor que va traslladar Prades al Palau de la Generalitat, al Secopi, a Carlet i d'ahir Andreïna de tornada al Secopi.
9: Viatges amb els quals, segons ha assegurat la magistrada, ell mateix va poder comprovar la magnitud de la catàstrofe. Ha explicat que van viure un tornado al cotxe en eixir de Carlet i hi havia camions volcats. No recorda, ha dit avui al jutjat, cap telefonada o conversa concreta de Salomé Prades perquè ella estava pendent de la carretera.
5: A Alacant, l'oposició municipal torna a mostrar el seu cabreig per l'absència dels regidors del PP a la Comissió d'Investigació Municipal sobre l'escàndol de les vivendes de protecció oficial. Falta l'alcalde, Luis Barcala, que està citat per al divendres. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
10: A la sesión de esta mañana estaban citados la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, una de las beneficiadas, y el exedil de Hacienda, Tony Gallego, así como otros dos concejales que tuvieron la cartera de Urbanismo, Mari Carmen de España y Adrián Santos Pérez. La portavoz socialista Ana Barceló ha manifestado que, pese a que el PP votó a favor de la comisión, se ha dedicado a boicotearla. Ahora esperan a Luis Barcala.
11: Ahora toda la responsabilidad recae y todos los focos recaen en el señor Barcala, que es el que tiene que venir, comparecer y explicar quién de su equipo de gobierno lo sabía, desde cuándo se sabía, por qué no hizo nada desde que lo supo y cuál fue su participación.
10: Ana Barceló ha dicho además que le hubiera gustado que compareciera el exedil Tony Gallego para poder hacerle preguntas después de que manifestara el Les Corts que Rocío Gómez le dijo que tenía un piso en Les Naus en julio de 2024. Por su lado, para Compromís, si Tony Gallego lo sabía, también lo sabía todo el PP en el ayuntamiento.
5: La patronal taulellera castellonenca Acer considera amarga la proposta de Brussel·les sobre els drets d'emissió de CO2. La Comissió Europea rebaixa del 34% al voltant del 20% la retallada prevista per al sector, però manté la falta d'un referent propi per a la ceràmica. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
12: Així és, el secretari general d'Acer, Alberto Echevarría, critica que Brussel·les hagi reconegut els errors del sistema, però no hagi aplicat una correcció específica per a la indústria.
13: Se ha reconocido que hay errores, incluso se ha reconocido que el sector cerámico debería recibir muchos más derechos gratuitos. Sin embargo, en lugar de poner remedios, se ha optado por no entrar en ese jardín ofreciendo un café para todos.